0: Ràdio Alcoi, Onda Mèdia.
1: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat, i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
2: El humor está en la ser.
3: Acabas de publicar,
4: ¿sí?,
3: un maravilloso disco de coplas,
4: ¿sí?,
3: titulado La vida es espantosa.
4: Exacto.
3: ¿El porqué de ese título, Paquita?
4: Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
3: Ajá.
4: La vida,
3: ¿sí?,
4: es una mierda, José Ramón.
3: Uh-huh.
4: ¿Para qué nos vamos a engañar?
3: Escuchemos una de esas coplas.
4: Vale.